àánú fún ọ kí olúwa kó bojú wò ọ láti òkè wá kí ó sì fún ọ lé àlàáfíà àlàáfíà nínú àgọ ara rẹ àlàáfíà nínú ilé.